0: Decía Martin Luther King que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Desde entonces ha pasado poco tiempo, pero han cambiado muchas cosas. Ese silencio del que habla Luther King es el que ha empezado a penalizarse entre la opinión pública, como decía estos días Javier Bardem desde el Festival de Cannes. La neutralidad, decía, ya no es una opción. Ahora lo que penaliza no es expresarse políticamente, sino el silencio, quedarse callado o mirar hacia otro lado. Y eso, creo, es una victoria colectiva. Los que pueden alzar la voz y no quieren hacerlo por lo que sea, me parecen unos cobardes, añadía el actor, que con su defensa palestina durante los Oscar rompió el status quo y el silencio que reinaba en Hollywood hace unos meses. Es verdad que no todo el mundo, obviamente, tenemos el altavoz de Javier Bardem, no todo el mundo tenemos el poder de Radio Televisión Española y no todos podemos arriesgarnos a decir lo que pensamos. Pero sí podemos intentar, en la medida de lo posible, aportar un pequeño granito de arena, un gesto, aunque no sea demasiado grande. Por ejemplo, no permanecer impasibles cuando somos testigos directos de la inhumanidad. No anestesiarnos ante el dolor. No permitir que nos griten bulos, falsedades o mentiras. Y no dejar que nadie defienda lo indefendible. No es fácil, soy consciente, pero cada vez somos más los que no tenemos miedo a quedarnos callados. Como dice esta canción, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y son susurradas en el silencio. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Muy buen día. Con esto llegamos a las 8 menos cuarto. En Canarias, 7 menos cuarto. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. El sector del turisme de luxe assegura tenir sensacions positives per l'estiu i augura una temporada molt similar a les darreres, tot i haver patit algunes cancel·lacions amb l'inici del conflicte a l'Iran. Les reserves a darrere han repuntat i el primer trimestre de l'any han presentat resultats molt similars als de 2025. Avui és dilluns, 18 de maig. Pablo Hernández és al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. La víctima era eivissenca.
3: La dona assassinada dissabte a la localitat de Dolores havia nascut a l'illa, tot i que feia anys que vivia a la província d'Alacant. Així ho destaquen diversos mitjans. La delegació del govern confirma que el cas s'investiga com un de violència masclista.
2: Els metges tornen a fer vaga.
3: Aquesta mitjanit ha començat una nova setmana de mobilitzacions del personal sanitari i mèdic. Fins divendres, els metges tornaran a reivindicar un estatut marc propi, entre d'altres millores laborals. Els serveis mínims establerts per l'IPSalut estableixen que l'atenció hospitalària prevista sigui la mateixa que en els dies festius.
2: I en els esports?
3: El Mallorca té un peu i mig a la segona divisió després de la derrota per 2-0 al camp del Llevant. Els vermells ja no depenen de si mateixos per salvar la categoria i només una carambola amb 4 partits implicats pot evitar la pèrdua de categoria.
2: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears tenim intervals de núvols disminuint la nuvolositat fins que del cel poc ennigulat. Això sí, durant l'hora baixa se formaran núvols d'evolució que podrien deixar algun ruixat ocasional i aïllat, sobretot al nord de Mallorca i a Menorca. Les temperatures avui pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 23 graus a Palma i Eivissa, 21 a Maó i Formentera. Per altra banda, bufa vent fluix de les components sud i sud-oest amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
2: Ara mateix tenim 18 graus a Formentera, 16 a Eivissa i Maó, 14 graus a Palma. I anem a consultar també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Consell, fins a l'altura de Santa Maria de Sant Palma, i també a l'altura del Perigón de Sant Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura, trobant les complicacions habituals a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de Setaulien Sant Andràs, i ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tafí fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
2: Com dèiem a la portada, el turisme de luxe afronta l'estiu amb sensacions positives, tot i la incertesa pel conflicte de l'Orient Mitjà. Des del sector donen per fet que les illes es beneficiaran de la condició de destinació a refugi i auguren xifres molt similars a les dels darrers exercicis.
3: El client del poder adquisitiu sol prendre decisions a darrera hora i, per tant, es fa difícil fer pronòstics a mig termini. Amb tot, els empresaris consideren que els primers mesos de l'any han estat molt bons, tot i passar moments complicats arran de l'inici de la guerra amb l'Iran. Jesús Cuartero, president de Essential i Mallorca, assegura que ja han recuperat la normalitat.
6: No te niego que ha habido cancelaciones, sobre todo al principio, pero también ha habido, cuando se ha visto cómo Mallorca se siente segura, también ha habido un repunte que ha compensado.
3: El turisme de luxe es troba en una fase d'expansió a les illes i encara té marge de creixement, així ho assegura el darrer informe de la consultora Colliers, que destaca, per exemple, que els darrers dos anys la despesa mitjana diària per persona s'ha incrementat un 13,2%, assolint els 214 euros diaris per persona. És una dada que, segons asseguren, certifica que les Balears es consoliden com a destinació premium. Però n'hi ha més. Laura Hernando és managing director de Colliers Espanya.
7: Y justo el año pasado pues fue también el segmento donde más aumentó el número de pernoctaciones, más de un 6% respecto al año anterior, en categoría 4 y 5 estrellas que llamamos premium, ¿no? Eso unido a la entrada de marcas cada vez más de lujo y a reposicionamientos, pues nos hace ver esa tendencia.
3: Una de les claus per mantenir aquesta tendència és la connectivitat aèria. En aquest sentit, Essentially celebra que ja s'anunciï per dia 12 de juny l'obertura de la connexió amb Abu Dhabi. Més enllà de la incertesa dels seus resultats pel conflicte a l'Orient Mitjà, destaquen que es mantingui l'interès en obrir la ruta i celebren que l'altra gran aposta, la connexió amb els Estats Units, ja està allargant el període d'activitat. És Jesús Cuartero.
6: United, que ja és la quarta temporada que viene con nosotros, ja empieza a operar en mayo y ya está llegando prácticamente octubre. Yo creo que también se van dando cuenta que es un producto que se puede alargar y que no se tiene que concentrar solo en los meses más de verano, más fuertes.
2: I seguim parlant de la temporada turística, que enguany té més un esdeveniment molt marcat al calendari, el Mundial de Futbol. La platja de Palma ja reforça en personal en vista a l'inici de la competició, un esdeveniment que coincideix amb les vacances de molts de turistes.
3: Es tracta d'un esdeveniment que, si bé no afecta les reserves hoteleres, sí que té un impacte a la restauració. Pedro Marín és el president de l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma.
8: Sí que se fa un reforç i s'han d'invertir pues, en televisors, en pantalles, en tot en personal, per incorporar gent en aquestes hores fixes a on juga la selecció d'aquest client o d'aquest turista que molt ve a visitar.
2: I amb l'arribada de la temporada alta també tornen les denúncies per les party boats.
3: A Formentera els veïns han denunciat una festa on participaren una vintena de vaixells amarrats, uns de vora els altres a la zona d'Escaló de Sant Agustí, amb la música molt elevada i desenes de persones bevent i ballant. També participaren motos aquàtiques. La llei Balear prohibeix des de fa una dècada les festes amb vaixells a zones protegides de l'arxipèlag.
2: En successos, la dona assassinada dissabte en una caserna de la Guàrdia Civil a la província d'Alacant era eivissenca, segons destaquen diversos mitjans. El cos fou trobat dissabte a migdia juntament amb el del seu fill de 20 anys i el seu marit de 55. La delegació del govern ha confirmat que el crim s'investiga com un cas de violència masclista.
3: Tres dones han resultat ferides a Ciutadella quan una sanefa decorativa de marès s'ha desprès des d'una alçada de 3 metres. L'edifici està situat a la plaça Nova. El 061 ha hagut d'atendre tres dones de 38, 39 i 65 anys que es trobaven a la terrassa d'un establiment. Dues d'elles amb petit traumatisme cranioencefàlic lleu i diversos traumatismes i fractures.
2: I més qüestions. Aquesta mitjanit ha començat una nova setmana de vaga del personal sanitari mèdic. Fins divendres, els metges tornaran a reivindicar un estatut marc propi d'entre altres millores laborals. Els serveis mínims que ha establert l'Ipsalut són els següents.
3: L'atenció hospitalària prevista és la mateixa que en els dies festius, tot i que en les especialitats mèdiques que tinguin pacients ingressats i en els serveis centrals que hagin d'atendre pacients hospitalitzats, s'augmentarà un especialista per servei mèdic en torn de matí respecte dels previstos per als dies festius. En els serveis hospitalaris considerats activitat urgent o crítica, es prestarà el 100% de l'assistència per garantir l'activitat programada i la continuïtat dels tractaments en curs.
2: I aquesta és la quarta setmana de vaga, enguany convocada pels metges. Es produeix en un context en què la sanitat privada guanya terreny al Manco de les Balears. Segons les darreres dades oferides per l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat, les clíniques i consultes privades atenen el 44% de les urgències i realitzen el 37% de les intervencions quirúrgiques. Els detalls amb Xavi Ara.
9: Segons aquestes mateixes dades, a les Illes hi ha 15 hospitals privats que suposen el 58% de tots els que hi ha. Entre els anys 2020 i 2025 s'ha incrementat el nombre de persones ateses en un 2% anual fins a arribar a assolir les més de 376.000 persones ateses. Un increment que, segons la directora de l'IDIS, Marta Villanueva, s'explica en una cada vegada major dificultat de la gent per accedir al sistema públic.
10: Está muy tensionado en listas de espera, está muy tensionado en accesibilidad. Cada vez más la ciudadanía pues siente que le cuesta mucho acceder al sistema para poder hacer ese primer diagnóstico, ¿no? Entonces hay una componente a nivel nacional también en la cual, bueno, pues la ciudadanía se tiene que buscar alternativas que le permitan accedir a la sanitat.
9: I un dels principals reptes que ara mateix assumeix el sector sanitari és el de la innovació tecnològica, posant especial èmfasi en les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial.
10: Hay software y algoritmos de IA que están entrando en las máquinas que nos diagnostican. Estamos utilizando mecanismos que permite que el médico pues nos mire más y no tenga que estar atendiendo a construir una historia clínica cuando un software de IA lo puede hacer.
2: Sí. De 4 minuts. L'Associació de Famílies Monoparentals de Balears reclama que les administracions les tinguin en compte a l'hora d'elaborar noves lleis i que se les equipari les famílies nombroses en termes de drets i ajudes.
3: És una de les principals reivindicacions que s'han sentit a la trobada anual celebrada aquest diumenge a Palma amb motiu del Dia Mundial de les Famílies. La vicepresidenta de l'associació, Patricia Reinés, assegura que el seu és el model de família que més creix els darrers anys i reclamen, per tant, visibilitat i un reconeixement al sobreesforç que han de fer per criar els seus fills.
11: No tenim ajudes econòmiques, no tenim serveis, diguem, de preferències a certs llocs, pues, per escoles d'estiu. Se demana un poc això, que se mos tingui presència dins les noves lleis.
3: L'associació reclama una llei que la reconegui i les protegeixi.
2: I una família que també demana ajudes a Dan Olivia, una nina d'Alcúdia que pateix la malaltia de la pell de papallones. L'única persona de les Balears amb aquesta malaltia que pot optar a un nou tractament gènic que acaba d'arribar a Espanya, però la lentitud de l'administració per ara li ho impossibilita.
9: Aquesta malaltia només la pateixen 500 persones arreu de l'Estat. D'aquests, 3 són residents de les Balears. La variant de Dan Olivia fa que sigui l'única de les illes que pot optar a un tractament gènic innovador que acaba d'arribar a Espanya. Per ara només el reben 2 pacients d'Andalusia, això sí, amb el finançament del govern autonòmic, perquè aquesta malaltia encara no està dins la cartera de la sanitat pública. La família demana més agilitat en uns procediments que poden salvar vides. Escoltam de nou Juan Etura.
12: Porque son cuestiones burocráticas, no son cuestiones médicas. Entonces eso se puede corregir y se puede mejorar.
2: 7:56, parlam ara d'actualitat esportiva. Una actualitat esportiva, Xavi, que ve marcada pel Mallorca.
9: Sí, perquè el Mallorca té peu i mig a segona divisió. El conjunt de Martín de Michelis va caure per 2-0 al camp del Llevant i és penúltim en 39 punts a 3 de la salvació. Per mantenir-se a primera necessita la combinació de diversos resultats. El primer de tot, guanyar l'Oviedo, i això hauria d'anar acompanyat de les derrotes de l'Elx i d'Osasuna. Només en aquest cas, el triple empat a 42 punts salvaria el Mallorca. L'altra opció passaria per golejar l'Oviedo i que Osasuna també fos golejat pel Getafe fins al punt de salvar una diferència de gol averaix general entre Osasuna i Mallorca favorable de 8 gols als navarresos. L'entrenador Martín de Michelis és ben conscient que ara mateix no depenen d'ells mateixos i reitera que passi el que passi vol continuar fent feina amb l'equip.
13: Nos debemos como equipo, como grupo, con todo el respeto al como se dice, mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y el fin de semana ser respetuoso para con el hincha, por lo menos desde adentro para afuera, ganando, y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
9: Tot això en un ambient caldejat al qual alguns aficionats varen esperar els jugadors a la sortida. El jugador Sergi Darder va parlar amb ells. Aquest va ser el moment.
14: Estoy aquí para dar la cara por lo que
15: es. Fue única demanda, perdón. Es única demanda, perdón.
14: Correr, por favor. Porque siempre que perdemos esa actitud, no es. Es decir, no nos ha dado. No nos ha dado. Lo siento mucho.
16: El 11º presupuesto.
2: Veurem el que passa a partir de dissabte. En futbol femení, el Barça de Patrick Harry Katakoy continua fent història i ha guanyat la Copa de la Reina 3-1 a l'Atlètic de Madrid a la final. I a Primera Federació, la U d'Eivissa es manté gràcies a la seva victòria 3-1 davant el Cartagena a Can Mises. Si hem de parlar ara del Poblense i l'Atlètic Balears, que continuen en la lluita per aconseguir l'ascens precisament a Primera Federació.
9: Els dos equips mallorquins han superat l'eliminatòria de semifinals del play-off. Els ballaricos partien amb l'avantatge més còmode després d'imposar-se al camp del Coruixo per 0-3. Els gallecs, però, varen plantar cara i es varen avançar 0-1. Un gol de Miguelito, però, va calmar els ànims de Sant Malferit. El Poblense, per la seva banda, s'ha tornat a imposar el Numancia en aquesta ocasió per 2-1. Els mallorquins, que defensaven la victòria a l'anada per 0-1, es varen tornar a avançar, però els sorians varen empatar de penal. Quan es disputaven els darrers minuts, Aitor Pons va marcar el gol que consolidava la victòria.
2: I dos apunts finals. En bàsquet, segon punt perdut per eliminatòria de l'Estia de Menorca, va caure 81-76 contra el Coruña, els quarts de final per l'ascens a CB, i en motociclisme, tercer lloc d'Izan Guevara Moto2, el Gran Premi de Catalunya, que el consolida segon a la general. Repassem ara el que diuen les portades de la premsa. Els diaris 5 torrents de l'illa registren presència de metalls i pesticides. Imatge compartida entre l'ascens del migjorn a Tercera Federació i el tancament de la Menorca Horse Week. Diari Eivissa, investiguen com a crim masclista la mort d'un guàrdia civil, la seva dona eivissenca i el seu fill. Imatge de portada per al que qualifica de festa flotanta Formentera, més de 30 embarcacions a escaló. Periódico Eivissa titula pel fet que agroturisme i habitatges turístics preveuen estades més cortes durant l'estiu. La imatge de portada de petita és per als josepins, que reivindiquen la patata eivissenca per Sant Isidre. En canvi, Última Hora i Diario de Mallorca tenen com a principal tema de portada la derrota del Mallorca, una fotografia pràcticament que ocupa tota la pàgina Última Hora de Morici lamentant-se per una ocasió, diu, enfonsats. Diario de Mallorca té una imatge de Samu Costa i Mojica i diu, a punt de caure a l'abisme. Amb aquesta repassa a les portades arribam a les 8 del matí, tornem amb més notícies a les 8:45 minuts a Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30. L'ús del telèfon mòbil serà penalitzat a la universitat fins al punt que l'alumne pot ser qualificat com a no apte a les proves de selectivitat. Tot d'una, us ho explicam en aquest dilluns de 8 de maig amb Pablo Hernández, el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Enrique Mas. Detinguts tres homes per delictes sexuals.
1: Dos a Palma, un per intentar agredir sexualment diversos menors i un altre per sotmetre la seva filla a tocaments i pràctiques sexuals i un tercer home a Eivissa per un presumpte delicte de corrupció de menors.
0: Nova setmana de vaga dels metges.
1: Demanen al govern central que posi en marxa la mesa interministerial i protesten contra el projecte d'estatut marc que prepara des de fa mesos el Ministeri de Sanitat.
0: I titular també d'esports.
1: El Mallorca mort a prop del

0: Temperatures màximes de 24 graus a Palma, 23 a Eivissa i 21 graus a Mahó i a Formentera. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat i al matí amb possibles boires. Temperatures mínimes de 12 graus a Mahó, 14 a Palma i 16 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
1: Una i 32 minuts. Avui, òbviament, gran part de l'espai d'esports a punt de penal estarà dedicat al Mallorca i en aquesta complicació que té per intentar salvar la categoria, depèn de quatre resultats, tot d'una vos explicant. També parlarem d'altres categories de bàsquet, tot d'una. Anem amb els esports.

0: Començant parlant d'aquesta penúltima jornada de futbol de la primera divisió, que ha estat catastròfica, poden dir-ne, per al Mallorca, que no va complir amb el seu deure de, com a mínim, puntuar el nou estadi, el nou Ciutat de València. Va perdre clarament per 2-0, amb un primer gol que arribava en els primers minuts de partit, una greu errada de David López, que regalava la pilota a Carlos Espí, que aprofitava l'oportunitat per establir l'1-0. El Mallorca va haver de navegar contracorrent i la segona part tampoc va tenir pràcticament cap oportunitat. El Llevant va aprofitar per fer el definitiu 2-0, que, com deien, deixa el Mallorca molt complicada la salvació. Anem a escoltar en primer lloc el tècnic Martín de Michelis parlant d'aquestes errades.
1: Cometimos errores groseros en Getafe, cometimos un error hoy que pone con mayor tranquilidad al equipo local, que pone con mayor incertidumbre y mayor nerviosismo a nosotros. No hemos herido, a pesar de haber dominado muchísimo la posesión. El rival se sintió cómodo desde ahí, con su gente.
0: Un Mallorca, com deien, que va perdre per 2-0. El 2-0 arribava en el minut 87, a 3 minuts pel final. Arriagà, que feia el definitiu marcador, que, com deien, el Mallorca seguia amb 39 punts. Ara mateix està a 3 de la salvació. De Michelis reconeix que les coses estan complicades.
1: Como equipo, como grupo, con todo el respeto al, ¿cómo se dice?, mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y el fin de semana ser respetuoso para con el hincha, por lo menos desde adentro para afuera, ganando, y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
0: No depenen d'ells, del Mallorca. Són mitjanament clares, perquè s'ha hagut de discutir molt els resultats que necessita el Mallorca. El Mallorca ha de guanyar, evidentment, el seu partit contra l'Oviedo per sumar 42 punts, i a partir d'aquí ha de buscar un triple empat amb l'Elx i amb Osasuna, tot i que hi ha un altre equip que també està implicat. Què necessita el Mallorca? Com dèiem, guanyar l'Oviedo, que el Girona guanyi a l'Elx i que Getafe s'imposi a Osasuna. Amb aquests tres equips empataria 42 punts sempre que el Llevant puntui en la seva visita al Betis, perquè si perd, hi hauria quatre equips que estarien igualats a 42 punts, i en aquest cas el Mallorca seria un dels dos que baixaria. Però si només es produeix el triple empat amb Elx i Osasuna, se salvaria l'equip de Martín de Michelis, que diu vol quedar-se.
1: Soy el primero que me quiero quedar y que quiero estar, y ojalá que muchos de mis jugadores, independientemente de sus contratos y de su presente, de situación, cada uno tiene su ambición en la vida, yo no quisiera irme.
0: Anem a escoltar ara el que deien alguns dels jugadors, en aquest cas Manu Morlanes i també Sergi Darder.
2: Nosotros creo que lo hemos intentado y creo que se ha visto que el equipo, bueno, lo ha peleado hasta el final, pero esto es un juego también de errores, es un juego de azar y bueno, pues en ese juego hoy nos ha tocado perder.
3: El que este escudo es más grande por lo que nosotros lo hemos demostrado durante toda la temporada. No, pero si vens arribar a nou entrenador, les coses canviaven, la dinàmica era una altra, molt bé amb forces, i no ho ha bastat. Demanar disculpes.
0: Sergi Darder va ser un dels homes que, juntament amb Rayo i Pablo Maffeo, va intercanviar impressions, per dir-ho així, amb alguns dels aficionats que es varen desplaçar i mallorquinistes a la Ciutat de València per donar explicacions sobre la temporada, per respondre a les crítiques dels aficionats. Aquest era un moment en el que el migcampista Artà parlava amb alguns dels seguidors.
4: Única demana perdó, ets única demana perdó.
5: Correr, por favor, porque siempre que perdemos en actitud, es decir, no nos ha dado. Lo siento mucho.
6: Pero se hago presupuesto, ¿eh?

0: càmeres.
1: Anem a comentar un poc el que implica aquesta darrera jornada de Lliga pel Mallorca. Per saber un poc en què context ens trobam, com s'ha arribat en aquesta situació, parlam amb el nostre company dels esports de la cadena SER a Mallorca, amb en Pedro Morlà. Pedro, què tal? Bon dia.
2: Què tal, Xisco? Bon dia.
1: Jo crec que està costant un poc de digerir la situació a la que s'ha abocat el Mallorca, perquè fins l'empat pràcticament del Villarreal el panorama era ben diferent. De fet, els números de Martín de Michelis no eren precisament dolents.
2: No eren dolents. El que passa és que és veritat que al final tots els de baix han anat guanyant els seus partits. Jo crec que no tornarem a veure una lliga on ens aniguem a unes puntuacions de 43-44 punts. M'ha prescut una locura el que ha estat enguany en quant a la baralla per la salvació, perquè jo el que comentava és que en una altra situació ara mateix el Mallorca estaria 6 punts per damunt dels descens. En una altra lliga, en unes altres circumstàncies.
1: La segona de Javier Aguirre, Pedro, no? Que el Mallorca, jo crec que no va arribar als 40 punts, ara parla de memòria,
2: no
1: va arribar. Però bé, li ha tocat aquesta situació, i ara és cert, Pedro, que crec que tothom se'n recorda molt, entre d'altres, dels 4 punts contra Osasuna.
2: Sí, sense cap dubte. També jo me'n record molt del partit amb el València. Quan el València també aconsegueix remuntar, aquesta situació de ja ens va bé, han jugat bé... No sé, jo en el Mallorca he vist també partits on s'ha deixat anar, i això és el que més ràbia em fa, no? Pensar que tu has de lluitar sempre per guanyar, per els 3 punts. Jo explicava en el programa que jo no m'agradaria escoltar Martín de Michelis, i no ho va fer, però dir que un punt contra el Getafe era bo, un punt contra el Llevant mos podria anar bé, perquè jo crec que és un missatge que no són bons, perquè si tu vas a treure un punt, lo normal és que perdis, no? I el que també te puc assegurar és que jo crec que amb un excés de confiança és que tant Pablo Ortiz com Alfonso Díaz fins Getafe no contemplaven baixar de categoria.
1: Ho hem fet.
2: Sí, això t'ho puc pràcticament assegurar que era així. I, clar, ara s'han vist... són els primers que s'han vist sorpresos per la situació.
1: Clar, aquí, Pedro, jo crec, particularment, a lo millor, que hi ha dues coses. Com dèiem, els números de Michelis amb el Mallorca no són dolents ni molt manco. De fet, si guanya l'Oviedo, haurà guanyat la meitat dels punts en disputa, de 8 de 36, la qual cosa, si tu ho extrapoles a una lliga, és una salvació molt tranquil·la i fins i tot mirant cap a posicions europees. Però hi ha dues coses per jo d'en Michelis. Una molt bona, que és que hi ha... pràcticament, llevat els partits de Getafe, evidentment el d'ahir, i tal volta el d'ells, en la meva opinió personal, el Mallorca perfectament podria haver guanyat tots els partits. Això d'una banda. I de l'altra, és que és cert que els partits clau, Elx, València i aquest dos, l'equip no ha donat el que... Ha fallat quan no havia de fallar. Això també és cert. Llavors, és com una trajectòria un poc difícil d'assimilar. No sé si coincideixes tu, i també no sé si coincideixes, Pedro, amb el missatge que a mi, en certa manera, m'estranya. És cert que la situació de l'equip és molt complicada, l'explicarem, però jo m'acosto a creure, en sèrie d'esdé, diguent, no nos ha bastado. És a dir, ja donant pel fet que el descens ja s'ha consumat. Que hi ha un 90%, entre cometes, de possibilitat que se produeixi, sí, però queda un partit. No sé si aquest missatge també t'ha sorprès a tu.
2: Sí, però també t'he de dir que he xerrat en aquesta hora amb qualque jugador d'esplanter i, evidentment, no poden dir noms, però el sentiment de... ara mateix és molt... Hi ha molta depressió dins el vestuari del Real Mallorca en la situació. I, evidentment, jo crec que el millor quan passin a... els dies se podrà pair un poc més, però Clar, és una resposta que fa pràcticament en calent, acabat el partit, veient la situació com li ha passat per damunt.
1: Bé, t'he dit, Pedro, perdona, en Darder, i en De Michelis, que també va dir ahir, sí, que no sé si era el millor moment per dir-ho, passi el que passi, si baixa o si se queda el Mallorca primera, jo vull continuar. A lo millor això t'has d'esperar un poc a la darrera jornada, no? No sé, és com estrany,
2: també.
1: Sí,
2: jo tampoc no vaig entendre aquest missatge i ho poso en dubte.
1: Que se vulgui quedar.
2: En la informació que tenim, Xisco, jo tinc molt de dubtes que ell se vulgui quedar, perquè al final ve en el Mallorca per pegar un vot. És vera que, bueno, pues, jo crec que ell ho ha fet bé. Tampoc te diria que és excel·lent el que ha fet Martín de Michelis en el Mallorca, però sí que crec que ha estat molt correcte. No sé si això li dona per ser un trampolí, perquè ell el que volia és que el Mallorca fos un trampolí per ell, i no ve de fer grans temporades a River Plate, a Monterrey, tot el contrari, surt molt malament dels dos equips. I ell cercava començar una nova aventura com a tècnic a Europa, no? Donar-se a conèixer, i li venia l'oferta del Mallorca i li va aparèixer un bon lloc a la Lliga Espanyola per poder fer aquest vot, no? Per això dic que si té la possibilitat de poder anar a un altre club, m'agradaria veure això, no? Lo millor és una declaració d'intencions, i lo millor sí que se vol quedar, i més després d'aquest de mesos a Silla, però ho vull veure. M'acosta molt entendre, i si te poses a analitzar, Xisco, un poc tot el que ha estat la temporada, hi ha moltes situacions. Tu pot dir, ah, clar, és que ara que el Mallorca està a la situació que està, traïm avantatge de tot el que ara direm, però és que jo crec que són conseqüències. No fer neteja de planter l'estiu, això per començar. Després, Maffeo anunciant que se'n volia anar tot l'estiu, al final se queda. Kyle Larin també, i al final se decideix lo d'en Kyle Larin a darrera hora, i d'aquella manera surt lo del Southampton. Tu t'imagines que haguessis tingut pues això, Maffeo, Kyle Larin, la situació d'en Dani Rodríguez, no l'hem d'oblidar, sí, també, bueno, crec que s'ha gestionat molt malament.
1: La planificació pues, esportiva, imagina't, que evidentment és manifestament clar, millorable.
2: Però, és una situació dins el vestuari que era molt difícil d'aguantar, no? I més enllà d'això, bé, doncs, amb en Iago Barrasate té un dels grans problemes que hi havia era la preparació física. A vegades ja, quan fèiem entrevistes amb els jugadors, evidentment no els hi pot demanar directament, però sí, jo els hi qüestionava moltes vegades què feien després, no? Què feien les hores baixes. I tots doncs, m'acabaven dient que tenien un preparador físic a part perquè no els hi pareixia suficient. Evidentment no ho feien directament, no criticaven directament en Jagoba, però te donaven a entendre que necessitaven més càrrega física, més, no?
1: Mm-hmm.
2: Sí. I tu vas sumant i dius, bueno, doncs són petites coses que te fa veure que la temporada no acaba d'anar bé, no? I
1: sí,
2: bé,
1: que tot anava en una direcció.
2: Sí.
1: Bé, Pedro, ja tindran temps, si se consuma el descens, que esperem que no, però ara volia parlar d'això un poc. No me recorda a l'audiència què és el que necessita el Mallorca per no baixar. Té dues opcions. Una, entre cometes, la que implica només dos resultats, que és guanyar l'Oviedo per golejada i que Osasuna perdi per golejada, perquè s'empatarien a 42 punts. I en el gol averàs particular. Ara no me'n record quin altre equip podria arribar a 42 punts, però això implicaria salvar una diferència de 8 gols en contra amb Osasuna, i l'altra, la que implica més resultats, que és guanyar Oviedo, que l'Elx perdi, que Osasuna perdi i que el Llevant com a mínim empati. Que si un pensa, són resultats que es podrien donar. No és impensable. Però, clar, són quatre resultats.
2: Sí, i en unes circumstàncies un poc diferent, no?
1: Sí.
2: Perquè Getafe, al final, bé, jo crec que ja no juga res, no? Crec que ja
1: bé, no, el Getafe té opcions objectiu, té opcions de UEFA, i el que sí vol, no sé si li interessarà, això sí, és el que s'ajuga és la plaça de Conference League, i aquí sí que hi ha altres equips, Home, jo crec que té difícil arribar a UEFA, més que res perquè Celta i Sevilla, empatant, aconsegueixen el seu objectiu, sí, que és la permanència, sí, en el cas del Sevilla, i Celta el cas de la UEFA Europa League, però si vol Conference, el Getafe sí que ha de guanyar.
2: És l'únic. Sí que el partit de l'Elx-Girona és allà on penses que igual Girona sí que pot donar, perquè també li interessa, evidentment, clar, per la salvació, aconseguir un bon resultat. Ho veig molt complicat. Al final, el tant per cent era d'un 4, no? Si no vaig malament.
1: Sí, és que canvia però cada jornada, ja no mos en recordem, però sí.
2: mos hem de ferrar un poc en això, no? Però és que tu has de guanyar el teu partit. Tot el que no depèn de tu, és una llàstima dir-ho així, però tu has tingut l'oportunitat, Getafe, ara amb el Llevant, tu tenies que guanyar el teu partit i oblidar-te dels altres, clar, resultats. Ara, és un final de Lliga de resultats inesperats, que en unes altres circumstàncies no haguessis esperat mai que s'adonguessin així, no? Vull dir que fer una quiniela era molt difícil. I bé, i segueix pensant el mateix, vull dir, tu com a jugador del Mallorca només t'has de plantejar la victòria davant Oviedo i després un miracle.
1: No me facis pensar, Pedro, que perdi Osasuna, que perdi l'Elx, que el Llevant empati i que el Mallorca no guanyi l'Oviedo, perquè ja seria...
2: Clar,
1: seria brutal, ja.
2: Clar, i la situació en què està ara mateix l'equip és complicada. Si ho penses bé, acabes jugant els darrers minuts en... Bueno, amb Javier Olaizola debutant,
1: en Calatayud també va tenir minuts.
2: En Calatayud també, vull dir, gent que no té experiència a primera divisió i que al final jugues a Oviedo, on bé, ho fas sense jugadors importants, com en Mojica, que al final acaba expulsat, veurem què passa amb en Martin Valiant, però perds dos jugadors importants a la defensa, no? Bé, jo amb això el que vull dir és que els jugadors que tenen més experiència no han donat aquesta passa endavant que li podíem exigir, no? Jo ahir, per exemple, xerrant molt de que tenim un centre d'escamp que li agrada tocar pilota, que li agrada sortir en pilota controlada. Jo no ho vaig veure en cap moment. Al contrari, vaig veure molt indefensos en les defenses. Que ni Martin Valiant ni David López són jugadors per treure la pilota jugada. Me va agradar l'actitud de Mojica de demanar sempre pilota, per molt que no li sortiguessin les coses. Bueno, el manco la demana i vol fer coses. Però vaig veure un equip molt pla. On era? Ja hi haurà temps, és vera, però les coses com són, on eren Morlanes, on eren Sergi Darder demanant pilota, en Pablo Torre.
1: Jo crec que la situació ja...
2: Saps? Jo crec que...
1: El se fa que la pilota els cremi.
2: Sí.
1: Però bé, veurem, Pedro, veurem, mem, dissabte a les 9, si se pot donar el miracle, almenys que l'afició acompanyi l'equip. Hi va haver un capítol així un poc també, en certa manera, estrany, amb aficionats recriminant la situació de l'equip. Estrany pel sentit que no se sol produir, evidentment, només quan se produeixen aquestes situacions, però veurem a partir de dissabte a les 9 del vespre. Pedro Morlà, moltíssimes gràcies per haver xerrat amb nosaltres.
2: Res, un plaer.
1: Deixam de banda aquesta primera divisió i parlam ara d'altres categories, començant per la primera federació, perquè la U d'Eivissa a la fi ha aconseguit la salvació. Ho ha fet a la penúltima jornada, després de guanyar per 3-1 el Cartagena, un rival que s'estava jugant al play-off de Sense, precisament en aquest cas a la segona divisió A. Com dèiem, la U d'Eivissa que aconsegueix la salvació matemàtica quan encara queda la darrera jornada. I a primera federació, en aquesta hora, 1:51 minuts pràcticament, estem pendents del sorteig de les finals per l'ascens a Primera Federació. Com saben, tant el Poblense com l'Atlètic Balears han aconseguit la seva classificació per a aquesta eliminatòria final. El Poblense, que havia guanyat 0-1 en el Numancia a l'anada, ahir es va imposar per 2-1 a la tornada, mentre l'Atlètic Balears, que havia guanyat 0-3 al partit d'anada, el Corujo de Vigo, ahir va empatar a 1 i va aconseguir també la classificació. Anem a escoltar el que deien Òscar Troya i Luis Blanco, entrenadors del Poblense i l'Atlètic Balears, respectivament.
0: Nadie estaba disgusto de tener un rival como el Poblense, pero el Poblense compite súper bien y estamos en la final. Acierto de los jugadores y gol. Y lo que te decía, ese acierto en las áreas ha determinado. Quitarle el balón a Numancia es difícil.
3: Hemos sido mejores, superiores, contra un buen rival, así que a seguir, y ahora sí que es una final y bueno, también yo creo que también es bueno el partido de hoy para sirva un poco de aviso también en que necesitamos el 100%.
1: Canviem ara d'esport i parlant de bàsquet, males notícies també per l'Estia Menorca, que ahir va caure per 81-76 a la pista de l'Eima Corunya en un partit molt igualat que se li escapava en els darrers minuts. Com saben, era el segon partit d'aquesta primera eliminatòria, aquests quarts de final per l'ascens a la Lliga ACB. Escoltant Javi Zamora, que és l'entrenador de l'Estia Menorca.
4: Nos hemos dejado 9 tiros libres, ha habido 4 o 5 tiros en estos 3 últimos minutos que se han salido prácticamente con el balón dentro de la canasta.
1: Després d'aquests dos primers partits a Terres Gallegues, ara l'eliminatòria de quarts de final es trasllada a Menorca. El tercer partit es disputarà, com dèiem, a Vintaufa, i si fa falta, esperem que faci falta un quart partit, també es disputaria precisament a l'Illa. En cas que el Menorca també guanyés el quart duel, l'eliminatòria tornaria a Corunya per decidir-se en el cinquè i definitiu partit. 1:53. Parlem ara de taekwondo, perquè ahir, diumenge, el pavelló Germans Escales de Palma es va fer el primer gran esdeveniment, per dir-ho així, de la història del taekwondo ITF a les Illes Balears, una cita en la qual aproximadament es varen citar pràcticament 170 taekwondistes de l'illa, i que va servir per donar visibilitat en aquest esport i també per promoure que la gent que practica aquest esport no hagi de sortir de l'illa per competir. Anem a parlar amb en Fabricio Pastrana, que és director de l'Escola Balear de Taekwondo ITF. Fabricio, què tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno,
5: Buenos días.
1: Cuéntenos un poco cómo ha ido este gran evento, por decirlo así, del Taekwondo ITF en Baleares, esta primera Palma Cup, que, bueno, tenía dos intenciones, ¿no? Por una parte, dar a conocer un poquito lo que es este deporte, que no sé si en la isla tienen la misma, a lo mejor, acogida, el mismo número de licencias que haya en otras partes del país, y luego también, pues, evitar que los taekwondistas de Baleares, pues, tengan que salir únicamente a la península para competir.
5: Sí, bueno, por suerte cumplimos el objetivo. Fueron 170 competidores, de los cuales 150 eran locales, que eso era el objetivo principal, de la posibilidad de que todos tengan un evento. Fue un evento de primera calidad y todos muy contentos. Y Baleares cuenta con 400 licencias en Taekwondo ITF, y en el cual hace 3 años había solo 20. Así que estamos muy contentos con eso. Y fue un evento, la verdad, que muy lindo, emotivo para la gente, y cumplimos el objetivo de que todos tengan un campeonato local.
1: Porque, Fabricio, una persona que se dedica al taekwondo, ahora estaba comentando que está teniendo, bueno, pues se está multiplicando el número de licencias. Una persona aquí en Baleares que se quiera dedicar un poquito a lo que es el taekwondo, a practicarlo, a competirlo con cierto nivel, ahora mismo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para entrenarse, para salir para competir, para participar en campeonatos?
5: Bueno, hoy Baleares cuenta con 6 escuelas, 4 en Palmas, 1 en Felanix, y bueno, también hay escuelas en Ibiza. Y bueno, el circuito de competencia, la verdad que es muy amplio, hay un hay un calendario en toda España, ¿no? Que aproximadamente hay un evento por mes. Así que el que le guste tiene una gran posibilidad y tiene un abanico de opciones para competir. Si bien el Taekwondo ITF está basado más en un arte marcial, tiene su faceta deportiva, que en España está creciendo muchísimo. Está creciendo muchísimo y, bueno, por suerte estamos trabajando para que eso suceda.
1: Quería preguntar, Fabricio, ¿cuál es la especificidad del Taekwondo ITF en relación al que no tiene esta calificación?
5: Bueno, que no es olímpico. Fue creado en 1960. Después, en 1970, se dividen por cuestiones políticas del mundo, ¿no? De esa época del mundo. Y esa es la diferencia, digamos, más grande. Que está enfocado más a un arte marcial que el deporte. Pero tiene su faceta deportiva. Tenemos mundiales, tenemos campeonatos europeos. El mes pasado fue un competidor de Baleares a Grecia, a representarnos.
1: Sí, y lo contamos, consiguió tres medallas, si no me equivoco.
5: Sí, sí, sí. El Sabonín Walter Rivero, con el cual hicimos ayer, organizamos este evento de ayer. Y nada, estamos muy, muy contentos por la respuesta de la gente, de las familias. Ayer ver el Sherman Scala con 300 padres o un poco más, la verdad que fue emocionante.
1: Pues Fabricio Pastrana, director de la Escuela Balear de Taekwondo ITF, gracias por estos minutos y enhorabuena por este evento de ayer.
5: Muchas gracias a ustedes por siempre estar presentes.
1: Queden poc més de dos minuts perquè siguin les dues del migdia. Hem de parlar d'altres esports també de manera més breu, començant pel motociclisme, que ens ha donat una alegria i també una notícia dolenta. Començant per la bona, aquest tercer lloc, un nou podi d'Izan Guevara a Moto2 al Gran Premi de Catalunya, una tercera posició que el manté segon a la general del Mundial. I en MotoGP havia començat molt bé. Ho havia acabat molt bé la cursa pel pilot mallorquí Joan Mir, que de fet va quedar segon, però va ser penalitzat amb 16 segons de sanció. Això per no comptar amb la pressió mínima als pneumàtics. Aquests 16 segons de sanció el van fer que de la segona posició finalment passàs a la tretzena. Per tant, no s'ha pogut confirmar aquest podi de Joan Mir a la categoria. I en pàdel segueix la mala ratxa de la menorquina Gemma Triay i l'argentina Delphi Brea. Han perdut la seva cinquena final consecutiva al circuit mundial. Ahir varen caure a Buenos Aires contra la parella formada per Paula José María i Bea González. Ho van fer en un ajustat partit que es va decantar per José María i González per un marcador de 6-3 i 7-5. En total, Gemma Triay i Delphi Brea han disputat 8 finals. Totes les que s'han duit a terme fins al moment tenen ple de finals, però només n'han guanyades dues. Per tant, 6 derrotes en 8 finals per la jugadora menorquina i l'argentina Delphi Brea. Anem a veure si la pròxima prova se pot resoldre el seu favor. I estem pendents, com dèiem, d'aquest sorteig dels emparellaments a les finals per l'ascens a la Primera Federació, en el qual estan implicats tant el Poblense com l'Atlètic Balears. De moment encara desconeixem els seus rivals, els quals s'hauran d'enfrentar per aconseguir aquest ascens. On es podrien veure les cares segurament en el mateix grup amb la Unió Esportiva a Eivissa. Així arribam a les dues. Recordin que ara tenen tota l'actualitat al Radio Diari Migdia a les 2:10.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este lunes postelectoral en el que el ganador de las elecciones andaluzas, el popular Juanma Moreno, ha expresado que no quiere gobernar con nadie, que solo un puñado de votos les han hecho perder la mayoría absoluta y quedarse a 2 de los 55, pero no la confianza de gran parte de los andaluces. Por eso no considera, dice, fundamental a Vox, pero los de Abascal dicen que les dan igual 8 que 80, que votos son votos y a ellos les han dado 15 escaños, uno más, y no van a desaprovechar la oportunidad. A la izquierda, la fórmula socialista de mandar cara conocidas a los territorios no está funcionando, aunque la debacle es menor que en otros territorios. El resultado de María Jesús Montero es el peor del partido en la comunidad. Y a su izquierda, aunque mantienen sus 5 escaños, la alianza que integra a Sumar, Podemos Izquierda Unida, no acaba de arrancar frente a sus antiguos socios de Adelante Andalucía, que obtienen el favor de los votantes del espectro, pasando de 2 a 8 escaños. Lo que está claro es que los próximos días no van a ser tan plácidos para los populares como se espera. Se abre la negociación. Sevilla, Ana López, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La 13ª legislatura del Parlamento andaluz será con Vox o no será, pero aún está por ver si será con reparto de sillones en el gobierno. El popular Juanma Moreno asegura que hay margen para gobernar en solitario.
3: Creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox. No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: Sea lo que sea, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, advierte de que todo pasa por aceptar la prioridad nacional. De momento no hay contactos. El 11 de junio se constituye el Parlamento. Será el presidente o presidenta quien proponga al candidato la investidura, aunque eso no significa que el pleno sea en 15 días. Por lo tanto, la celebración podría retrasarse hasta mediados de julio. Lo que se confirma, al menos en estas primeras horas, es que la socialista María Jesús Montero será la líder de la oposición. Deja su escaño en el Congreso para ocuparlo en el Hospital de las Cinco Llagas. Ni por Andalucía ni Adelante están dispuestos a abstenerse para evitar un gobierno con la ultraderecha en Andalucía.
0: Ahora analizamos con profundidad a partir de media esos datos. Lo van a hacer a continuación, por supuesto, nuestros compañeros del Centro Territorial de los Centros Territoriales de Andalucía, que también, bueno, han dejado ese sorpaso de Adelante Andalucía a sus antiguos socios, mientras que también, bueno, veremos cómo se ve desde Madrid, donde Podemos asegura que trabajará tras las andaluzas para construir una izquierda estatal ilusionante. A nivel nacional también el PP, tras haber recibido a Moreno con una gran ovación en la calle Génova, pasa a la siguiente pantalla. Feijóo no habla ni de Vox ni de negociaciones. Para el líder del PP esto abre ya la veda para las generales.
4: El deseo de cambio de los españoles. Ellos no pueden ni comprarlo, ni taparlo, ni controlarlo. Queridos compañeros, queridas compañeras, España quiere cambio y el cambio está más cerca.
0: Desde el Partido Socialista, bajo perfil en la autocrítica, apuntan a Feijóo, Montse Míguez o Jon Ferraz.
5: Y lo que ha conseguido es, primero, acercarse más a la ultraderecha y, segundo, consolidar ese matrimonio entre el Partido Popular y Vox. ¿Por qué? Que nadie se engañe. Ese es el gran fracaso que ha traído Feijóo a la política nacional.
0: Del exterior aumentan las especulaciones sobre el fin del alto el fuego en Próximo Oriente después de que, tras una conversación telefónica con Irán, Donald Trump haya asegurado que a Irán se le acaba el tiempo para negociar y Netanyahu haya dicho que Israel está preparado para cualquier escenario. Los efectos en la economía del cierre del estrecho de Hormuz siguen aumentando. Lo analizaremos también a partir de 12:30. Vamos a ver cómo están bolsas y mercados. David Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Movimientos muy ligeros ahora mismo. Retrocesos leves en general a medida que se alejan de los mínimos del día tras una apertura esta mañana claramente en rojo. Ahora mismo el IBEX 35 retrocede una décima porcentual y se mantiene por encima de los 17.600 puntos. Wall Street apunta a que abrirá en negativo con el aumento de tensión entre Estados Unidos e Irán de fondo. El petróleo vuelve a repuntar, el crudo Brent de referencia en Europa ronda los $110 por barril y los inversores también miran a los bonos. La rentabilidad que ofrece la deuda de las principales potencias del mundo sube con fuerza a medida que se prevé un repunte de la inflación por el aumento de los costes energéticos.
0: Gracias, son noticias del 18 de mayo. Hay más, Rosa Pérez. Serna, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sandra.
8: Y lo primero es un nombre propio, Shakira, tras un largo litigio con el fisco. La Audiencia Nacional da la razón a la cantante y anula las sanciones que se le impusieron por no haber tributado en nuestro país en el año 2011. Hacienda deberá devolverle 60 millones de euros, aunque ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Usuaria Astorza, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Sí, 60 millones de euros más intereses, lo correspondiente a la liquidación de impuestos del año 2011. Pese a la dura inspección de Hacienda, la justicia no ha podido comprobar que Shakira residiera en España más de la mitad de ese año. Solo están acreditados 163 días, lejos de los 183 que sí le habrían obligado a pagar aquí. La agencia tributaria recurrirá la sentencia al Supremo. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, el sindicato de los técnicos de Hacienda, en declaraciones a Radio 5.
10: Esos medios están hablando del resultado final, de que Shakira ha ganado a la agencia tributaria toda esta cuestión, y hay que aclarar que solo se refiere al 2011 y no a los delitos fiscales que fueron admitidos por ella y que por tanto son firmes de 2012 a 2014.
9: Shakira gana esta batalla, pero perdió la anterior. En 2023 fue condenada por fraude fiscal, pagó una multa millonaria para evitar 3 años de cárcel.
8: Y hablando de pagos, pero de otro tipo, desde hoy ya es posible utilizar Bizum en algunas tiendas. El sistema, que permite hacer pequeñas transferencias entre particulares o en comercios electrónicos, se va a ir implantando también en los físicos. Bastará con acercar el teléfono al datáfono.
11: Inicialmente estamos acostumbrados a la tarjeta, pero ¿por qué no?
12: No me parece mal.
13: Yo no pago nada. Con la tarjeta sí, pero con el móvil no pago nada.
12: Igual voy a seguir
8: por
12: pagando.
8: Por ahora solo algunos bancos han activado esa función, el resto se van a ir incorporando gradualmente. A partir de media se lo contamos en detalle. Además, este lunes estamos atentos a la segunda PCR que se les va a realizar a los 13 españoles que siguen aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por el antivirus. Por cierto, que el crucero Ondius ha llegado esta mañana al puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde va a ser desinfectado. Y sobre el brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo, las autoridades elevan a 90 las muertes causadas probablemente por el virus. Uno de sus investigadores lamenta la tardanza en detectarlo.
14: Esta epidemia se ha detectado con mucho retraso, con demasiado retraso, porque cuando detectaron los casos, enviaron las muestras a un laboratorio que utilizó las técnicas de detección que teníamos para el brote de otra cepa del virus en 2018.
8: Y una parada más en este Día Internacional de los Museos. Lo vamos a celebrar después en el Tiempo de la Cultura, recorriendo algunos de ellos. Pero aquí va un pequeño aperitivo, y lo de pequeño es literal, Sandra. Les invitamos a descubrir el Museo Mundial de Miniaturas. Está en Bruega, en Guadalajara, y guarda diminutos tesoros, desde pulgas disfrazadas hasta cuadros pintados en un grano de arroz. Nos cuenta su historia María Antonia del Ojo.
15: 35.000 miniaturas atesoró en sus viajes por 30 países Juan Elegido Millán. Era ilusionista y mentalista, conocido artísticamente como Profesor Max. Esta inmensa colección fue recuperada por su hermana Rosa, pero no fue hasta 2011 cuando el convento de San José de Brihuega abrió una muestra con solo una pequeña parte de estos mini tesoros, algunos récord Guinness, una exposición que dirige el sobrino del Profesor Max, Javier Sánchez.
16: Suelen gustarle las pulgas disecadas y vestidas, que están vestidas de novios. El grano de arroz lleva mucha aceptación, que es con la última cena. Y luego, sobre todo, claro, el que hay que ver a través de un microscopio, que es el retrato de Andrés Bello, el ilustre venezolano, en la cabeza de un alfiler.
15: Javier sigue con la tradición familiar, esperando sacar a la luz todo el material atesorado durante años por su tío.
0: Y antes de la crónica deportiva de este lunes, una noticia que acabamos de conocer. Felipe VI irá al partido de la selección española con Uruguay el día 26 de junio en Guadalajara, invitado por la FIFA y por México, una vez reconducidas las relaciones. Lucía Yeste, buenas tardes.
17: Sí, ¿qué tal? Lo acaba de confirmar Zarzuela. El rey va a asistir al partido de fútbol que la selección española jugará en Guadalajara, México, dentro del Mundial el próximo 27 de junio contra Uruguay. Felipe VI atiende así a la invitación que le hizo la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una vez superados los desencuentros diplomáticos entre los dos países de los últimos años. El rey ha recibido también la invitación del presidente de la FIFA. Guadalajara es la capital de Jalisco, uno de los estados mexicanos con mayor inseguridad.
0: Bueno, y queda una semana para que Luis de la Fuente presente la lista definitiva de jugadores que irán al Mundial, y se le ha presentado un problema a Daniel Ampuero. Buenas
18: ¿Qué
0: tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. El jugador del FC Barcelona, Fermín López, se ha hecho pruebas esta mañana. Tiene una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, el dedo meñique, tiene que pasar por quirófano y aunque no se hablan de plazos, es evidente que se va a quedar fuera del Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Además, a esta hora está previsto que comience el acto privado de renovación de Hansi Flick para las dos próximas temporadas al frente del banquillo del Barcelona. En el Real Madrid, anuncio del club, el capitán Dani Carvajal no va a seguir en el equipo la próxima temporada. Después de 13 cursos en el primer equipo, Carvajal dice adiós al club donde se formó desde la cantera, en el que todavía es su club. Esta semana sigue abierto el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Real Madrid y la junta directiva. El plazo oficial es hasta el sábado, pero la candidatura se tiene que comunicar antes del día 21, con lo cual el reloj corre en contra de todos los candidatos, menos para el presidente actual.
7: Pues muchísimas noticias, como ven, más a partir de media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
12: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears.
19: Molt bon dia, són les 2:10. L'ús del mòbil serà penalitzat a la universitat fins al punt que l'alumne pot ser qualificat com a no apte a les proves de selectivitat. Tot d'una us ho explicam en aquest dilluns de 8 de maig amb Víctor Bejarano, el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Detinguts 3 homes per delictes sexuals.
20: Dos a Palma, un per intentar agredir sexualment diversos menors i un altre per sotmetre la seva filla a tocaments i pràctiques sexuals. I un tercer home a Eivissa per un presumpte delicte de corrupció de menors.
19: Nova setmana de vaga dels metges.
20: Demanen al govern central que posi en marxa la mesa interministerial i protesten contra el projecte d'estatut marc que prepara des de fa mesos el Ministeri de Sanitat.
19: I en els esports?
20: El Mallorca molt a prop del descens després de caure per 2-0 contra el Llevant. Per seguir primera necessita guanyar l'Oviedo, que perdin l'Elx i l'Osasuna i que el Llevant empati o guanyi el seu partit.
19: Consultam el temps. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
21: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 22 graus de Palma i Eivissa, 21 a Maó i 20 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols i al nord de les illes no es descarten possibles ruixats. Demà dimarts pujaran les temperatures. Màximes de 24 graus a Palma, 23 a Eivissa i 21 graus a Maó i a Formentera. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat i al matí amb possibles boires. Temperatures mínimes de 12 graus a Maó, 14 a Palma i 16 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
19: La UIP començarà a utilitzar detectors de radiofreqüència durant els exàmens per evitar que els alumnes facin un ús fraudulent dels telèfons mòbils. Els aparells es començaran a aplicar durant la selectivitat d'enguany. La institució ha aprovat, a més, un codi de conducta per als estudiants amb un marc de sancions.
20: Així, només el fet de tenir el mòbil a l'aula, encara que estigui apagat, suposarà una falta greu i la prova afectada quedarà qualificada amb un 0. Si el dispositiu està encès, es considerarà falta molt greu i l'alumne serà qualificat no apte en la prova d'accés a la universitat. Cristina Moreno és la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa.
22: Està prohibit tenir el mòbil, tenir a l'abast. Per tant, de fet, tenir-lo ja és constitutiu d'una falta greu. I tenir-lo encès encara més.
20: El codi de conducta tipifica també com a falta greu mirar de manera persistent o reiterada l'examen d'un altre alumne. En aquest cas es qualificarà amb un 0 l'examen afectat, però l'alumne podrà seguir presentant-se a les següents proves. Els aparells han estat adquirits pel govern, que marca la mesura en una reacció a la tendència a l'alça d'emprar el mòbil de manera fraudulenta a les aules. Sebastià Massanet és el director general d'Universitats.
23: El desenvolupament tecnològic dels darrers anys ha propiciat a tot l'Estat l'aparició de mètodes de frau cada vegada més sofisticats. Davant d'aquesta evolució, les universitats i les administracions educatives de tot l'Estat estan prenent mesures de prevenció i de detecció. Les Illes Balears no podien quedar al marge d'aquesta resposta institucional.
19: I la Conselleria d'Educació iniciarà els tràmits per elaborar un nou marc normatiu per al reconeixement institucional dels docents com a figures d'autoritat a les aules. Margarida Blanquer, bon dia.
24: Bon dia. Aquesta serà una de les prioritats de la Conselleria pel pròxim curs escolar. Avui s'ha fet una trobada amb els directors de secundària per explicar la nova oferta educativa pel curs vinent i els canvis legals que es volen introduir per tal de reforçar la figura del professorat i dels equips directius als col·legis i instituts. Antoni Veira, és conseller d'Educació.
1: Iniciem ja el tràmit d'una revisió del decret del 2011 de drets i deures de la comunitat educativa, i sobretot aquí sí que volem introduir una part que creiem que és bastant important, que és el reconeixement institucional de la figura del docent i de l'autoritat docent, que és el que creiem que hem d'anar fent feina, sobretot perquè els equips directius i els docents vegin reconeguda la seva feina.
19: En successos, un home ha estat detingut a Palma per presumptament haver intentat agredir sexualment a diversos menors d'una mateixa família i tractar d'endur-se'n a una de les germanes. Va assetjar la família durant diversos dies fins que va ser detingut. Tenim dos successos més. Amador Bausà, bon dia.
2: Bon dia. D'altra banda, un pare també ha estat arrestat a Palma com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys per sotmetre la seva filla a tocaments i pràctiques sexuals durant 2 anys. A més, la Policia Nacional a Eivissa ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors per haver contactat amb una víctima que no arribava a la majoria d'edat per intentar intercanviar amb ella contingut eròtic.
19: I també en successos, la Guàrdia Civil ha interceptat una pastera amb 20 persones a bord de la línia de costa de Punta Sacal a Formentera. L'actuació s'ha produït a les 8:30 del dematí i ha intervingut també Salvament Marítim. Més qüestions. Els metges de les Balears demanen al govern central que posi en marxa la mesa interministerial per posar fi a la seva vaga. Els facultatius s'enceten la seva quarta setmana de mobilitzacions contra el projecte d'Estatut Marc que prepara des de fa mesos el Ministeri de Sanitat. Xavi Ara, bon dia.
3: Bon dia. Reclamen un estatut propi que reconegui la seva singularitat i millores laborals, com són acabar definitivament amb les guàrdies de 24 hores i una millor conciliació. Per això, un centenar de metges s'ha concentrat avui de matí a les portes del bloc d'hospitalització de l'Hospital de Son Espases, tots ataviats amb la bata blanca i amb un cartellet groc que resa metge en vaga. El president del sindicat Cimeval és Miguel Lázaro.
4: Esto no es un problema ya, un problema de los médicos, es un problema de salud pública, porque hay más de 2 millones de pacientes que han sido anulados sus citas, sus consultas. Si se cumple esta semana y la semana de junio, vamos a hablar de más de 3 millones. El presidente del gobierno lo que tiene que hacer, puesto que nosotros hemos hecho una propuesta, abrir esa mesa de negociación interministerial, porque hay una cosa, los ciudadanos se lo merecen, los pacientes se lo merecen y los médicos no lo merecemos.
3: El proper dijous hora baixa es tornaran a concentrar a la plaça de la Reina i si no s'ha arribat a cap acord, d'aquí a un mes tornaran a aturar. Pel que fa als serveis mínims, recordem, l'atenció hospitalària està sent la mateixa que en els dies festius, tot i que amb excepcions. En les especialitats mèdiques i serveis que atenguin pacients hospitalitzats, s'incrementarà un especialista per servei mèdic respecte dels previstos per als dies festius, però només al torn de dematí. I com sempre, es garanteix el 100% de l'assistència a les urgències, així com la continuïtat dels tractaments en curs.
19: Seguim en crònica política. PP i PSIP creuen que els resultats de les eleccions andaluses no són extrapolables a les Balears. En canvi, Més per Mallorca demana als dos partits estatals que reflexionin. Vox diu que continuen condicionant les polítiques del PP i els populars fan una crida als votants d'esquerres per evitar-ho.
24: Per Més per Mallorca, el fort increment d'Adelante Andalucía és un exemple i demana al PP i PSOE autocrítica. Lluís Apesteguía.
5: Si una cosa mos donen totes aquestes eleccions és que l'esquerra sobiranista que representa Més per Mallorca, Mallorca, és l'espai que creix i que té capacitat de fer front a l'increment de la dreta i de l'extrema dreta, que no n'hi ha de cap altre. I, per tant, jo crec que les lectures que faltin altres partits han de ser de la responsabilitat.
24: El PSOE pensa que encara hi ha temps per triar la candidata per a les Balears i espera que hi hagi un canvi de tendència per formar un govern d'esquerres. Iago Negueruela.
25: Se vaticinaba incluso una caída mayor del Partido Socialista, que finalmente no se produce esa caída que pronosticaban, pero sobre todo quien ha perdido más escaños, y no se esperaba, es el Partido Popular. A nosotros nos gustaría que toda la izquierda sumase y que por tanto haya un espacio donde toda la izquierda, o haya los espacios que toda la izquierda pacte.
24: Vox diu que aquests 4 resultats autonòmics confirmen que continuaran condicionant les polítiques del PP, també a les Balears. Manuela Cañadas.
26: Desde Baleares seguimos la misma hoja de ruta. Lo que Vox ha logrado en Andalucía lo seguiremos logrando aquí. Desde Baleares hemos sido ejemplo para estos acuerdos en todas las comunidades y dando un apoyo al Partido Popular que gana elecciones, pero sin dejar de contar con Vox, que les condiciona en todas las políticas y cada una que han comprado el Partido Popular a la izquierda y que Vox impide que se sigan haciendo políticas de un bipartidismo que ya sabemos todos que ha fracasado a lo largo de todos estos años.
24: Els populars demanen el vot per evitar aquests condicionaments, diu el portaveu Sebastià Sagreres.
6: El que crec és que els partits de l'esquerra a les Illes Balears estan ben perduts, tenen moltes contradiccions i que, per tant, si han d'extreure qualque lliçó de les eleccions d'ahir, que per ben poc vots el Partit Popular no va tenir majoria absoluta i, per tant, ara s'obriran unes negociacions amb vots, lo important seria que aquest poc vots a les Illes Balears acabassin a les urnes donant suport al Partit Popular.
24: Sagreres ha dit que demà al ple del Parlament el PP tombarà la transacció de vots per eliminar les ajudes en atenció primerenca als infants de 0 a 6 anys fills de migrants irregulars.
19: I coalició per Mallorca, més per Mallorca i PSOE, critiquen les polítiques LGTBI del PP per considerar que es deixa arrossegar per Vox. Asseguren que voten en contra de les iniciatives a favor d'aquest col·lectiu, tot i que després es fan una foto, diuen, de cara al públic per donar-hi suport.
2: Les transformacions de l'oposició han llegit un manifest contra la LGTBI-fòbia al Consell de Mallorca amb motiu del dia contra aquest tipus de discriminació que es va celebrar ahir. Joan Ferrer Ripoll, conseller de PSIP-PSOE.
8: Perquè és el que fa precisament el partit Vox, difondre discursos d'odi, el president del Parlament difon discursos d'odi contra la comunitat LGTBI i el PP no només ho consent, sinó que també ho promociona, perquè les comunitats autònomes on governen solitari, com pugui ser el cas de la Comunitat de Madrid, actua també per iniciativa pròpia.
2: El Partit Popular s'ha queixat perquè assegura que no ha estat convidat a l'acte i que d'haver-ho fet haguessin participat. Assenyalen que això és una estratègia dels partits de l'oposició. Núria Riera, portaveu del PP al Consell.
9: Una mentida increïble perquè el Consell de Mallorca, com a institució, a xarxes socials, ha fet total difusió del suport en el col·lectiu LGTBI i, a més, del dia de la LGTBI-fòbia que va seguir, tant a les xarxes institucionals com a les xarxes personals. L'hem anat fent els diferents consells i el propi president.
19: I més qüestions. Mahó ha engegat una promoció de 100 pisos de lloguer social al solar d'una antiga fàbrica de bijuteria. L'Ajuntament formalitzarà en els propers dies el primer pagament dels terrenys, que en total costaran 3 milions d'euros i que acolliran també un aparcament subterrani. Llorenç Sallés.
10: La promoció s'aixecarà al solar de l'antiga fàbrica Catissa, que des de fa anys s'empra com a aparcament. Acollirà un centenar de pisos de lloguer social i un pàrquing subterrani de dues plantes. L'Ajuntament comprarà en els propers dies el terreny amb l'ajut del Consell de Menorca, que aporta 1 milió d'euros. El govern balear, a través de l'IBAVI, s'encarregarà de la construcció amb una inversió prevista que pot superar els 20 milions. Héctor Pons és el batlle de Mahó.
11: La col·laboració entre administracions és clau. Siguin del partit que siguin, seguem del partit que seguem, quan hi ha una oportunitat històrica com és aquesta, ens hem de posar d'acord i crec que ha estat un exemple.
10: La iniciativa suposarà un revulsiu per al barri de Tanques del Carme, una zona de Mahó que ja fa anys que vivia pendent de què passaria amb aquest solar. Al carrer, diversitat d'opinions.
13: Parece fenomenal porque aquí ya la vivienda, yo no he visto una cosa así nunca.
14: No me parece bien que vayan a edificar, a edificar, a edificar.
27: Ara veurem quina gent mos duen i si ho veiem.
28: I si se pot venir a viure, jo pues, no me sembla malament que ho facin.
29: Està així, eh? Podria estar alçat, crec, perquè hi ha falta de vivienda.
10: Una vegada s'iniciï la promoció, l'Ajuntament començarà també la reconversió dels carrers colindants del barri.
19: 2:23. De bon de veres és l'eslògan que un any més el Consell de Mallorca ha triat per posar en marxa la nova campanya destinada a afavorir el consum de producte local per part dels turistes. Una campanya que, segons diuen, té com a principal objectiu reivindicar els productes de qualitat i impulsar la convivència entre residents i visitants. Paula Bendito, bon dia.
30: Bon dia. La campanya es desenvoluparà a través de les xarxes socials del Consell, així com també mitjançant anuncis de televisió, cunyes de ràdio i cartells impresos, entre d'altres. El conseller insular de Turisme, Guillem Ginard, enfatitza que en lloc de conèixer en volum s'ha de dotar l'oferta de més autenticitat. Una altra de les línies mestres, explica, és la desestacionalització.
31: I és que el futur del turisme de Mallorca no passa només per continuar sent una destinació atractiva, sinó que ha de ser coherent amb allò que som. Vivim un moment decisiu, el turisme ha estat, continua sent la gran força econòmica, laboral i social per Mallorca, però també sabem que nous temps ens exigeixen una mirada més profunda, més responsable i més connectada amb l'essència de la nostra illa.
30: El Consell recorda que només l'any passat es van incrementar un 60% les ajudes destinades a aquesta campanya, la que compta amb una inversió d'1 milió d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible.
19: 2:24, temps ara per actualitat esportiva, que comença amb Enrique Mas parlant de les males notícies pel Mallorca. Bon dia.
0: Sí, perquè el Mallorca té peu i mig a segona divisió. El conjunt de Martín de Michel es va caure per 2-0 en el camp de Llevant i és penúltim amb 39 punts, a 3 de la salvació. Per mantenir-se a primera necessita guanyar l'Oviedo, que l'Elchi i l'Osasuna perdin a la darrera jornada i el Llevant empati o guanyi. El tècnic Martín de Michel diu que passi el que passi, vol seguir.
1: Nos debemos como equipo, como grupo, con todo el respeto al ¿cómo se dice? Mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y el fin de semana ser respetuoso para con el hincha, por lo menos desde adentro para afuera, ganando, y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
0: A Primera Federació, la UD Eivissa ha garantit la seva presència matemàtica a Primera Federació després de superar per 3-1 al Cartagena a la penúltima jornada.
19: I també estem molt pendents, Paula, dels rivals del Poblense i l'Atleti Balears en la final, per l'ascens precisament en aquesta categoria.
30: Sí, ho acabem de conèixer, l'Atleti Balears jugarà contra el Jaén, la tornada se jugarà a l'Estadi Balears i el Poblense disputarà la final contra l'Àguiles, un equip de Múrcia que també jugarà el segon partit a casa. L'anada serà el 24-25 de maig i la tornada 30 o 31.
19: D'altra banda, recordem que el Barça de Patri, Jarro i Catacoy ha guanyat la Copa de la Reina, es va imposar a la final l'Atlètic de Madrid per 3-1 i també hem de parlar, Enrique, de bàsquet.
0: Sí, en bàsquet l'Estia Menorca va caure a la Corunya per 5 en un partit molt igualat i està a una derrota de quedar eliminat de la lluita per l'ascens a la CB per 2-0 la sèrie de quarts de final que ara es trasllada a l'Illa. Javi Zamora, entrenador de l'Estia Menorca.
7: Nos hemos dejado 9 tiros libres, ha habido 4 o 5 tiros en estos 3 últimos minutos que se han salido prácticamente con el balón dentro de la canasta.
0: En motociclisme, tercer lloc per a Isan Guevara, el Gran Premi de Catalunya de Moto2, que el manté segon a la General del Mundial, i a MotoGP, Joan Mir, que va quedar segon, va ser penalitzat en 16 segons de sanció per comptar en una pressió incorrecta als pneumàtics i finalment ha quedat 13. I el Gran Premi Nacional de Trot, disputat aquest cap de setmana a Son Pardo, ha estat per Nike de Font, menat per Toni Valls.
19: I avui a la cultura parlam del Dia Internacional dels Museus, que enguany es fa sota el lema Museus unint un món dividit, en jornades de portes obertes i diferents activitats en la majoria de centres expositius de les Balears. Ignasi Gras, bon dia.
12: Bon dia. A Eivissa, el Museu Arqueològic de la Seu de Dalt Vila ha inaugurat la mostra Quan les parets ens parlen. Són els teginats originals de l'antiga Universitat d'Eivissa que daten del segle XIII i són una de les joies de la restauració de l'edifici que ha tret a la llum. També aquesta inscripció de la Societat Arqueològica Abusitana, ubicada a l'antiga Capella de Sant Salvador. Són dos dels tres espais del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i ara per primera vegada en 16 anys poden visitar-se. Hortència Blanco és la directora del museu.
15: Degut a uns problemes que va haver de, bueno, sobretot d'aigües, d'infiltracions i de més, se va haver d'actuar amb urgència i aquesta restauració se va fer des de l'any 2020 fins aproximadament el 23-24. Les parets ens han quedat descobertes, aquí un poc el títol que celebram Quan les parets ens parlen, i el que faim és mostrar aquesta història i mostrar aquest espai a la ciutadania.
12: L'exposició detalla els treballs de la restauració d'un espai clau en la història de les Pitiüses. Des d'avui, les dues sales es reobriran puntualment per visites guiades en grups de 15 persones. El museu va tancar fa 16 anys i continua pendent d'una rehabilitació integral.
15: Però aquest espai té les seves mancances i limitacions i s'ha de continuar en la reforma integral de l'edifici.
12: El Museu de Dalt Vila complirà 120 anys l'any que ve, un edifici clau en la història de la ciutat que abarca 3.000 anys d'història de les Pitiüses.
19: I parlem també de l'actriu mallorquina Victoria Luengo.
12: Això que sentiu és part del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, que s'ha presentat aquest cap de setmana al Festival de Cannes i on Victoria Luengo comparteix protagonisme amb Javier Bardem. L'actriu mallorquina participa també en una altra de les pel·lícules que competeix a la secció oficial per fer-se amb la Palma d'Or, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i que es presentarà demà dimarts. Una doble participació en un dels festivals de cinemes més importants del món que Victoria Luengo viu com un somni.
3: Yo estoy feliz, estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy emocionada y tengo un amigo que me dijo antes de venir, Vicky, intenta estar presente, y creo que es el mejor consejo que me han dado, y estoy aquí pues estando ahora contigo, luego con cada cosa que me toque, estoy feliz.
12: L'acollida del Ser Querido ha estat molt bona per part de la crítica. Conta la història d'un director de cinema interpretat per Bardem i la seva filla, una actriu interpretada per Luengo, que es retroben en un rodatge que reobrirà antigues ferides.
3: Yo creo que el tiempo no se recupera y sobre todo creo que la herida de un padre o una madre ausente es una cosa que por mucho que creas que la curas es muy difícil de curar y creo que siempre vas a estar buscando que ese padre o esa madre vuelva a ti, ¿no?
12: I més cites culturals per avui. El Teatre Principal de Palma acull la lectura dramatitzada de l'obra El caire de les campanes, una obra clau d'Alexandre Ballester. Tot i que el text guanyà el Premi del Teatre Principal l'any 1987, fins ara no s'havia escenificat mai.
19: I d'on la cultura arribam a les 2:30. Recordin que l'actualitat de les Balears torna al butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.
4: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.